Antena Caro. La nit és...

Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Store. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, en aquests moments diferents accidents afecten a la circulació, un a la 2 a Lleida, que deixa la via completament tallada i es fan desviaments per la sortida 470 als Alamús, un altre a la BB baixa 5224 Sant Pere de Torelló, que deixa també la via tallada, un altre a la C32 a Sitges, també talla la via, i un altre a la P7 a Martorell, que deixa en aquest cas un carril tallat. A banda de també una avaria a la C25 a Arbúcies, deixa també un carril tallat direcció Lleida. I seguim pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc abans d'ahir. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una vuitantena d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 188 morts confirmats i més de 1.500 ferits. Eulàlia Masana, catedràtica en geodinàmica interna de la UB, ha explicat avui a la xarxa que els especialistes poden predir els punts on es poden arribar a produir terratrèmols i també predir la magnitud, però mai poden predir quan succeirà.
2: On hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i hi ha altres falles que estan dintre de les plaques. I per tant, en aquest sentit, sí que es podia predir, sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies, això no ho sabem dir.
1: En aquest sentit, Espanya, Itàlia, la República Txeca, França, Alemanya, Luxemburg i Països Baixos enviaran equips de rescat a Veneçuela. També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros per cooperar en les tasques d'emergència. I els bombers de la Generalitat continuen donant suport a l'incendi forestal de Tamarí de Llitera, a la Franja, que ja ha cremat unes 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. El foc obligat a desallotjar els municipis de Calassanç, Alins i Sanoi, amb unes 240 persones afectades, mentre que Fons continua també confinada pel fum. El govern de l'Aragó admet que la situació és preocupant i confia que la baixada del vent ajudi a frenar l'avanç de les flames. I els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones pel tiroteig registrat durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri del Born de Barcelona. La principal hipòtesi és que els fets estan relacionats amb una disputa entre bandes dedicades al narcotràfic i que els arrestats van intentar fugir de la policia. El tiroteig va deixar almenys un ferit. La investigació continua oberta i la Divisió d'Investigació Criminal també analitza si hi ha relació amb altres incidents de la mateixa nit. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Seguim pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que han tingut lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una vuitantena d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Eulàlia Masana, catedràtica en geodinàmica interna de la UB, ha explicat avui a la xarxa que els especialistes poden predir els punts on es poden arribar a produir terratrèmols i la seva magnitud, però mai poden saber quan.
2: On hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i hi ha altres falles que estan dintre de les plaques. I per tant, en aquest sentit, sí que es podia predir, sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies, eh? Això no ho sabem dir.
1: També el fotògraf veneçolà Juan Andrés Pinto ha explicat des de la capital quines són les necessitats més urgents en aquests moments.
3: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
1: En aquest sentit, Espanya, Itàlia, la República Txeca, França, Alemanya, Luxemburg i Països Baixos enviaran també equips de rescat a Veneçuela. També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros també per cooperar en les tasques d'emergència. I els bombers de la Generalitat continuen donant suport a l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, a la Franja, que ja ha cremat unes 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. El foc ha obligat també a desallotjar els municipis de Calassanç, Salins i Sanui, amb unes 240 persones afectades, mentre que Fons continua també confinada pel fum. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments diferents accidents afecten a la circulació. Un d'un camió a la 2 a Lleida que deixa la via completament tallada i es fan desviaments per la sortida 470 als Alamús. Un altre a la BB-5224 a Sant Pere de Torelló que també talla la via. Un altre a la C32 a Sitges que també deixa la via tallada en aquest punt. I un altre a la P7 a Martorell que en aquest cas deixa un carril tallat. A banda també una avaria a la C25 a Arbúcies deixa també un carril tallat en direcció a Lleida. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros addicionals del govern espanyol entre el 2026 i el 2027 per finançar el sistema de dependència. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Molt més que cançons que estimes. Tota la música.

sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Seguim pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una vuitantena d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen també els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ofer també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat fa uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
1: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar també en les tasques d'emergència. I els bombers de la Generalitat continuen donant suport també a l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, a la franja, que ja ha cremat unes 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. El foc ha obligat a desallotjar els municipis de Calassanç, Alins i Sanui, amb unes 240 persones afectades, mentre que Fons també continua confinada pel fum. I pel que fa a la mobilitat, es va recuperant la circulació de les vies afectades aquest matí per accidents. Per ara, retencions a la P7, a Barberà del Vallès, a la B10 i la B20, també a la C58, a la C32 i a la 2, als entorns de Barcelona. A la 2 a Lleida encara hi ha un carril tallat per la retirada de càrrega d'un camió accidentat d'aquest matí, i també continua tallada a conseqüència de la sortida 474 a Bell-lloc d'Urgell per regulació del trànsit. Pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 de Rodalies recuperen també a poc a poc la circulació després d'una incidència en la infraestructura entre Barcelona-Sants i l'Hospitalet de Llobregat, que ha provocat també retards aquest matí en aquestes línies. I avui finalitza el termini de preinscripció als graus de les universitats públiques catalanes, en un moment clau per als estudiants que han d'acudir, que han de decidir, volíem dir, el seu futur acadèmic i laboral. La majoria opta per criteri com la nota d'accés i les sortides professionals, un factor que es tradueix en bones perspectives d'ocupació. El 91% dels titulats treballen 3 anys després d'acabar la carrera, i en la gran majoria de graus la inserció supera el 80%.
0: Notícies en xarxa.

0: Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
1: Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

0: 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ha ofert també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa.
1: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
0: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar en les tasques d'emergència. I l'incendi de la Franja de Ponent ja afecta unes 4.000 hectàrees entre els termes de Tamarit, de Llitera i el Campell, amb tres pobles evacuats i un altre confinat i prop de 240 persones reallotjades de manera temporal. Tot i que la baixada de les temperatures i la menor intensitat del vent, el foc encara no s'ha pogut estabilitzar i manté encara diversos flancs actius. I la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha reivindicat una Catalunya de respecte i dignitat davant els discursos d'odi i LGTBI-fòbia, fenòmens que veu en augment a hores d'ara. En l'acte commemoratiu previ al Dia de l'Orgull, que se celebra el 28 de juny, Menor ha avisat que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, encara no són conquestes irreversibles. La commemoració oficial ha arrencat amb el desplegament simultani de les banderes LGTBIQ+, a les balconades de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat. I l'Etxe Pasqual presentarà un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, per acomiadar els 80 treballadors de la seva fàbrica de Gurb a Osona, tota la plantilla. Segons ha informat el col·lectiu, Ronda, el procediment s'ha comunicat poc després d'un mes abans del tancament previst de la planta fixat per al 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. I pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 recuperen poc a poc la circulació després d'una incidència que afectava la infraestructura entre Barcelona Sants i l'Hospitalet.
2: Notícies en xarxa.

0: Atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen en un nou incendi declarat aquest matí a la zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat. El foc amb diversos focus afecta en aquests moments un barranc i ha mobilitzat un total de 15 dotacions terrestres i també 6 mitjans aeris. Els equips d'extinció treballen per evitar que les flames es propaguin fins a la vessant.

0: les tasques de recuperació de persones desaparegudes i també ha ofert enviar 10 forenses per treballar en la identificació dels cadàvers. Escoltem ara el president de la Generalitat, Salvador Illa, fent aquest anunci.
1: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Venezuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant.
0: En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. I Catalunya ha superat els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation Unió Europea, volíem dir, i ja acumula més de 10.180 milions d'euros procedents del mecanisme de recuperació i resiliència. Segons el govern, més de 262.000 persones i entitats s'han pogut beneficiar d'aquests fons. I els Mossos d'Esquadra han localitzat un cos sense vida a la platja de Badalona. El dijous van rebre també una denúncia per la desaparició d'un jove mentre nedava amb amics. Els Mossos d'Esquadra han obert ara una investigació i estan a l'espera de poder identificar el cadàver per saber si es tracta de la mateixa persona o no. I també els Mossos han detingut un home després de presumptament ferir a la seva mare amb una arma blanca aquest matí a Sitges. Després de l'agressió, l'home ha intentat fugir llançant-se al mar a la platja de Sant Sebastià, fet que ha obligat a activar un dispositiu amb els serveis marítims dels Mossos i els bombers.
2: Notícies en xarxa.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
1: Antena Caro.

0: sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No us ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites. I esa es la historia.
1: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta relació amb l'origen de l'incendi forestal de Tiana, que tot apunta que hauria estat provocat. El foc iniciat en una zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat ha obligat també a confinar diversos municipis. Connectem ara, volíem dir, amb la nostra companya, la Laura Cira. Laura, com evoluciona aquest incendi? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs, com tu deies, ara són 4 ja els municipis confinats. Si bé el confinament ha començat amb 17 masies disseminades de Tiana, s'ha anat estenent i aquests 4 municipis han rebut una alerta al mòbil. Núria Parlon, consellera de l'Interior.
3: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fost de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones.

0: L'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent a Tamarit de Llitera i que ha cremat ja 1.000 hectàrees de conreus en un radi de 4.000. El municipi de Font ja s'ha desconfinat i 240 veïns de tres poblacions continuen, en aquest cas, desallotjats. I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha elevat a 90 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a conseqüència dels terratrèmols que han afectat a Veneçuela. Amb tot, el govern espanyol ha ordenat també mobilitzar fins a 1 milió d'euros per ajudar a Veneçuela i Catalunya enviarà, per la seva banda, avui mateix 15 especialistes del cos de bombers per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes. També ha ofert enviar 10 forenses per treballar en la identificació. De cadàvers. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. I Catalunya ha superat els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation i ja acumula més de 10.180 milions d'euros procedents del mecanisme de recuperació i resiliència. Segons el govern, més de 262.000 persones i entitats s'han beneficiat d'aquests fons. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: Tot a punt per viure els millors dies de l'any. Roquetes es prepara per endinsar-se en les festes majors 2026 amb 11 dies farcits de xalera, tradició i cultura que tindran un intens programa amb un centenar d'actes pensats per a totes les edats. Del 2 al 12 de juliol, la ciutat es capbussarà en un calendari festiu en majúscules que combinarà el gran cosoiris, l'ofrena de flors i fruits, la proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, el ball, els concursos o les menjades populars que faran vibrar grans i petits. L'eclipse total de sol del pròxim 12 d'agost, interpretat des del talent únic i privilegiat de l'il·lustrador roqueteng internacional Ignasi Blanc, és el tema escollit en el disseny de la portada del programa per part de l'autor, que compleix la 26a festa major consecutiva confeccionant el dibuix. Entrant al detall, l'efemèride que viurà el municipi centra un cartell on l'artista pretén realitzar una clara picadeta d'ullet al jovent del municipi, ànima de la festa, i que mira cap al cel per observar un esdeveniment històric que no se'n repeteix des de fa 120 anys. Pel que fa a les principals novetats de cara a l'edició de les Festes Majors de Roquetes 2026, la primera d'elles serà la xerrada a voltes de l'eclipse total de sol de l'agost, Roquetes mira al cel, organitzada per l'Associació Astronòmica Star Ebre amb la col·laboració de l'Observatori de l'Ebre, el dimarts, dia 7, a la Sala Polivalent de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixa. Cal destacar també l'exposició solidària del veterà fotògraf roquetenc Paco Bolunya, a benefici de Càritas Roquetes, el dissabte 4 de juliol al Mercat Municipal. La mostra recollirà imatges inèdites de roquetes dels anys 50, tant de la vida social i cultural de la població, com esdeveniments esportius i fenòmens naturals. Tot i que ja va viure la seva estrena, cal remarcar la consolidació del recuperat concurs de carrers engalanats en la seva segona edició, així com el concurs d'aparadors per comerços i establiments locals per cinquè any. També repetirà la trobada Més 65, amb una gran festa amb dinar de germanor i ball per a la gent gran, dijous, 9 de juliol, a l'Hort de Cruells, que introduirà un bingo musical a favor de la secció de pediatria de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Més enllà dels actes de carrer, l'altre punt neuràlgic de les Festes Majors de Roquetes 2026 serà la terrassa d'estiu. Les nits de ball seran l'eix vertebrador de la festa, amb fins a 3 matinades amb doble orquestra i 9 de les 12 orquestres anunciades renovades respecte a l'edició anterior. El recinte comptarà un nou any amb 2 llargs escenaris per facilitar la logística en els dies amb més d'una actuació. Allí, així mateix, tindrà lloc el concert del grup infantil Els Atrapasomnis, amb entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. També la celebració del 9è Roquets Festival com a arrencada de les nits de festa, a més de l'estrena al territori de la Festa Imagina Ràdio o la Festa Terminal per al públic més nostàlgic i atrevit, entre d'altres. En la vessant institucional, el jove roquetenc Pau Hidalgo serà l'encarregat de pronunciar el pregó de festes amb motiu de la volta al món en bici que va realitzar l'any passat per recaptar fons per al projecte EMMA d'investigació del càncer de mama. Per la seva banda, el meteoròleg i divulgador científic Tomàs Molina serà el convidat d'honor en l'ofrena de flors i fruits, on l'Associació de Veïns i Veïnes La Ravaleta portarà la bandera de la ciutat com a roquetenc de l'any pel seu 50è aniversari, mentre que els recentment jubilats Enric Lluís i Carles Blanc duran la bandera del patronat de festes de Roquetes, en reconeixement.

0: reconeixement per la seva tasca en l'organització de la festa al llarg dels anys com a membres de la brigada municipal. A les festes majors de Roquetes 2026 també tindran protagonisme els gegants Isabel i Gregori, dansant al ritme de l'himne de la ciutat o de l'Amparito, a més del 28è gran concert de la Lira Roquetense, que actuarà acompanyada per la banda de música de Benissanet, recentment guardonada amb la Creu de Sant Jordi 2026. Tampoc faltaran la tradicional proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, que enguany creix fins als 66 representants. La missa i processó en honor al patró Sant Gregori, les menjades populars amb el 42è sopar de la cabra, la paella, la fideuada o el pollastre amb llagostins, i el 36è correfoc Ciutat de Roquetes, seguit pel tradicional castell de focs de la penúltima nit per completar un extens, variat i participatiu programa festiu. Per cert, un programa complet de les festes majors de Roquetes que us podeu descarregar a la pàgina web de l'Ajuntament de Roquetes. A continuació, escoltem la presentació oficial del cartell i el programa de festes majors de Roquetes 2026 que s'ha fet aquest dijous al Saló de Plens de l'Ajuntament de Roquetes a càrrec de l'alcalde de la ciutat, Ivan García, el regidor de festes, Siscoller, i el president del patronat de festes de Roquetes, Juan Carlos Sangres.
1: Bé, primer que res, donar-vos les gràcies per vindre en esta roda de premsa de presentació del programa de les festes majors que tenim a tocar, que per cert comencen el proper dia 2 fins al 12 de juliol, 11 dies, torno a repetir perquè no és lo normal, 11 dies de festa en majúscules a la nostra ciutat, unes festes que enguany giraran al voltant de l'eclipse que totes i tots sabem que viurem el 12 d'agost, i tant a la portada, en este cas Ignasi Blanc, com tots els anys, com en moltes activitats que hi hauran a les festes, l'eclipse serà molt present perquè és un any històric a la nostra ciutat, que fa 120 anys que no es repeteix un eclipse com este, que va ser l'any que es va fundar el nostre Observatori de l'Ebre i que enguany tindrem la sort de gaudir-lo el proper 12 d'agost, i que per això la portada de les festes també s'ha inspirat en l'eclipse. Jo com a alcalde tinc moltes coses a destacar, però la que més voldria destacar de les nostres festes és el Cosuiris. És lo normal, no?, que destaquéssim el Cosuiris, però el que no és tan normal és el nivell de les carrosses cada any superant-se per a sortir al Cosuiris. Des d'aquí dono les gràcies primer al patronat en aquest apartat per fer-ho possible, les gràcies a la implicació de totes les colles de jovens, i les gràcies a tot el poble, perquè al final iaios, iaies, tios, ties, cosins, cosines, tots han estat, porten molts de mesos fent boletes, en qualsevol indret de la nostra ciutat s'han pogut veure gent fent boletes, i ara, en les últimes setmanes, acaben de construir aquestes carrosses que ja puc anticipar que són espectaculars i que donaran molta llum i molt de color el diumenge i el dilluns de la festa major, des d'aquí convidar a la gent d'arreu del territori a gaudir d'un acte únic, i ho podem dir en la cara ben alta, únic al territori, ja no per la quantitat sinó per la qualitat dels acabats de les carrosses. A part del nostre Cosuiris, hi ha infinitat d'actes que segurament que després el regidor i el president del patronat destacaran. Jo sí que també voldria agrair en aquest cas la col·laboració de totes les entitats i associacions que durant l'any són el motor de la nostra ciutat, però que en les festes se fiquen al costat del patronat de festes també per a intentar fer tot el programa de festes que avui presentem carregat d'activitats, i sense este suport de les entitats i associacions no seria possible. Novetats d'enguany, destacar que tindrem una nova zona d'atraccions, a banda de les festes, tindrem una zona nova d'atraccions ubicada enfront del CAPS, avui s'està habilitant la zona. Tindrem una nova carpa petita, en este cas, per a gaudir el patronat de festes, que són qui ens elaboren aquestes menjades populars tan multitudinàries i tan espectaculars, i que fruit de la neteja d'este solar on estaran les atraccions s'han quedat sense sombra i necessitaven de la sombra necessària per a poder preparar tots aquests àpats. Voldria destacar per sisena vegada, diria, que és el concurs d'aparadors. Des d'aquí animar tot el comerç de la ciutat a participar-hi, i també la segona edició del concurs de carrers engalanats, que també ens consta que hi ha carrers que han presentat candidatura i que al final també omplin de color i de llum la nostra ciutat. Agrair a Pau Hidalgo, que en este cas serà el pregoner de les festes majors. Pau Hidalgo, un roquetero que va fer la volta al món de manera solidària, lluitant en bicicleta, lluitant per a per al càncer de mama, i en este cas a favor del projecte EMA, i després de la fita que va aconseguir, se li va proposar de ser el pregoner de festes, ho va acceptar, i per tant el dissabte a migdia el tindrem fent el pregó. També destacar la presència del convidat d'honor de les festes, en este cas una persona molt adient, també pel que fa a l'eclipse, pel que fa a la meteorologia, pel que fa a la investigació climàtica, com és Tomàs Molina, una persona molt mediàtica que ha acceptat de bon gust de vindre a fer de convidat de l'ofrena i poder gaudir d'una ciutat que coneix molt bé, perquè com totes i tots sabem, tenim l'Observatori de l'Ebre i en este cas el centre de referència dels estudis de l'eclipse. Per part meva, vull acabar donant les gràcies a tothom per fer les festes, a totes les entitats i associacions, donar les gràcies en majúscules a tot el jovent per participar en tots els actes i fer-ho d'una manera cívica i que és referent arreu del territori, i així mos ho traslladen els cossos de Mossos d'Esquadra, que cada vegada que fem una reunió sempre mos fiquen com a exemple de fer les coses bé i en seguretat, i això és gràcies a la participació dels jovents, però sobretot fer de la manera en què ho fan, en totalment d'una manera totalment cívica, i crec que això s'ha d'agrair. I vull acabar donant les gràcies al personal de la casa, a l'àrea de cultura, però especialment al patronat de festes, que sense ells això no seria possible. Les festes de Roquetes no serien res si no tinguéssim el patronat de festes, que dediquen la seva vida, el seu cos i ànima, deixen anar de banda segurament a passar moltes ratos en la família, en els amics, per a poder elaborar unes festes tan bones com les que tenim a Roquetes, i no me'n cansaré mai d'agrair-ho. Me consta i ho sé que porten moltes setmanes, moltes hores de dedicació, i sense ells tot això no seria possible. I a la gent fer que entenguen si hi ha alguna petita errada, i sobretot animar-los a acostar-se al patronat de festes, perquè sempre fan falta mans per a tot, i que si hi ha gent disposada a treballar altruistament per als altres, seran benvinguts, i que d'esta manera també donar relleu. Suposo que el president en això me corroborarà, donar relleu, que el president té ganes de plegar, però donar relleu i tindre més mans per a poder presentar el programa que avui presentem. Per part meva, gràcies, patronat, moltes gràcies per lo que feu. Sabeu que quan vos decideu estarem al costat sempre que necessiteu, i convidar a la ciutadania, als roqueteros i a roqueteres, però a la gent del territori, a vindre del 2 al 12 a gaudir de les millors festes del territori, de les millors matins, de les millors tardes, de les millors menjades, dels millors actes, de les millors nits i de la millor gent. Per tant, vos esperem a Roquetes a les festes de l'eclipse del 2026.
2: Després del que ha dit l'alcalde, en aquest cas com a regidor de festes, dic que, clar, per a fer un programa d'11 dies de festa major, dius, i això com ho omplis? Bueno, perquè dius, hi ha un munt d'hores, un munt de dies, i per tant, donar sentit a 11 pàgines de programa, tela. I és el que diu l'alcalde, és el que a vegades hem anat dient. No es poden fer unes festes sense la implicació de tot el teixit associatiu. I per tant és important que també les entitats col·laboren i mostren també quins actes poden fer dins de la festa major. I això el que et dona al final és un resultat, que el resultat és que les festes de Roquetes, organitzades pel patronat de festes i l'Ajuntament en la col·laboració d'entitats, més també el grup de jovens, ens trobem que són de les més participatives i més multitudinàries del territori. A part de que també són de les primeres, però això vol dir que com hi ha una feina detrás, que és la feina de crear teixit associatiu, després veiem els resultats. Per tant, esperem enguany que la resposta de la gent, de les entitats i de la festa sigui igual o millor que la d'estos anys passats. Per tant, segurament que serà que sí. Però qualsevol festa també té uns aspectes solidaris. L'alcalde també n'ha fet algun esment. Per exemple, quins actes solidaris hi ha? En aquest cas, el pregoner. Tenim un pregoner que, tal com s'ha dit aquí, va fer la volta al món per recollir diners per al projecte EMA. Recordeu que el projecte EMA és el projecte de recerca de càncer de mama, que és l'únic projecte de recerca que tenim a Terres de l'Ebre. Per un altre costat, l'exposició. L'exposició fotogràfica d'enguany són fotografies cedides per Bolunya, el fotògraf Bolunya, que les ha cedit a Càritas per a vendre-les, i en estos diners que s'aconseguiran també diners per a l'entitat de Càritas. És una exposició que no la farem aquí, com se va fer en els últims anys, no es farà aquí a l'Ajuntament, sinó que es farà al Mercat Municipal. I una tercera, en este cas, activitat solidària, serà també l'obra de l'activitat infantil del grup Atrapassomnis, que també els diners es recolliran per a fins solidaris. És a dir, hi ha festa, però hi ha també sentit de solidaritat. I això també és de remarcar. A part, tenim també que des de que hem recuperat els gegants de Roquetes en la nova colla, tenim una, uns passacarrers en ells i altres gegants, que enguany seran els convidats de Flix, que ens oferiran també tota una sèrie de balls el dia de l'ofrena. Al mateix temps, també ells mateixos ja ens garanteixen també un matí o migdia vermut de ball davant de l'església, que ve fent-se ja des de fa 2 anys i que també dona molt d'atractiu de veure com ballen els gegants davant de la porta de l'església en el que és la missa del patró, acompanyats de la banda de música de la lira. Clar, a més, tenim a la lira que sempre convida una banda per a fer un concert musical en tots els exiuts. Això implica tindre 100 músics tocant dalt d'un escenari. Això no ho pot dir qualsevol. Per tant, la Roqueta se fa. I tantes i tantes altres coses, sense oblidar el que havien dit abans del Cosuiris. Tenim més de 20 carrosses. Tenim unes carrosses en una qualitat espectacular. Unes carrosses que intentem que sigui atractiu turístic. I per tant, això dona a Roquetes també un relleu que potser d'altres municipis no tenen. Per tant, també la idiosincràsia de les festes és importantíssima. En què destaquem? Solidaritat i treballs ben fets. A part d'això, és el que diem, tota la vinculació de les entitats en les activitats del programa és clau per a tindre 11 dies participatius, en actes per a tothom, en balls per a tots els gustos i, com no, en menjades espectaculars. Si el temps acompanya, que esperem que sí i no ens trobéssim en la desfeta de l'any passat, esperem tindre unes festes excel·lents, no, lo de després. I també, evidentment, això no es fa així com així. Hi ha algú, que és com aquell que diu, sempre hi ha algú que es tira del carro, i en este cas és el patronat de festes. Agrair al patronat de festes l'esforç, dedicació, temps, mal de caps, angúnies, per poder d'una manera o altra tindre 11 dies de festa major. Mireu pel territori i veiem qui passa de 10. Sembla que el number one allà dalt del podi, Roquetes. I per tant vol dir que és moltes hores de dedicació. I clar, que pot sortir tot bé, evidentment, per això es fan. Que pot haver alguna cosa que no funcione, bueno, són 11 dies en molts d'actes, potser a vegades les coses no surten com un vol, però per l'experiència que tenim de tots aquests anys és que quan vas a fer la valoració final l'últim dia de festes ha sigut excel·lent. Per tant, confiem que enguany també, si el temps acompanya, que tindrem unes festes excel·lentíssimes. I res més, convidar tothom per a que vingui a la Festa Major de Roquetes. Ja sap tothom que són festes molt engrescadores, molt xaladores, molt participatives i sobretot molt de poble, encara que siguéssim una ciutat ja, bueno, tenim títol de ciutat, però és allò que dius, no arribem a tant, però déu-n'hi-do, no? Per tant, convidem a tothom a gaudir-les, a disfrutar-les, sempre ensenyi coneixement i benvinguts a la Festa Major de Roquetes.
3: Bueno, bon dia a tothom, gràcies per vindre a cobrir esta presentació del programa de festes. Un programa de festes que, com bé han dit Ivan i Sisko, és gràcies pues, a les entitats, a tots els col·laboradors, com no dir-ho a l'Ajuntament, sense el suport de l'Ajuntament no es podrien fer unes festes al nivell que es fan, i com no, al patronat de festes i tots els seus socis. Jo voldria recalcar que Ivan ha dit 11 dies de festa, Sisko també, però recordar que n'hem de recuperar-ne 2 de l'any passat que els vam perdre. Espero, com bé ha dit Sisko, que no mos haguéssim de trobar ni pensar-ho en el que mos vam trobar l'any passat. Vam tindre que ficar-mos la mà al pit, frenar i ficar-mos a la pell dels pobles veïns. Vull dir, són 11 més 2, 13 que hem de recuperar. Després, sobre la portada del programa de festes, Ignasi, una vegada més, doncs, l'ha tornat a calcar-la. Ell ja està poc a Roquetes, però l'ànima i l'esperit lo té al 100%. Molt bé l'Eclipse i molt bé els jovens. Vull dir, està molt dedicada als jovens. Ne reconec molts aquí, reconec més que res els seus carros, que són la seva eina de totes les nits, com que Ignasi, gràcies una vegada més. I bueno, també recordar de que ja han passat el 175è aniversari de l'any passat. L'any passat vam ficar, diríem que una miqueteta més de salsa a les festes majors. Tornem a la normalitat, tornem a les festes que fèiem estos anys atrás. I han parlat d'actes molt solidaris. Sí, sí, ja ho crec. Roquetes és molt festera, però és molt solidària. Jo també dir-vos que dins dels actes solidaris s'ha organitzat un bingo musical a favor de l'àrea de pediatria de l'Hospital Verge de la Cinta. També en un acte molt bonic que serà la festa més 65. Però si us sembla bé, faríem un repàs dia per dia dels actes més destacats. No els podem nombrar tots perquè estaríem aquí 2 hores, però si comencem ja pel dijous, doncs és el primer dia, és el dia que dediquem als joves, és el dia que fem la presentació de les colles. Tenim 28 colles, ne participen 24, n'hi ha que ja es van fent una miqueta més grans però no volen participar, però sí que volen formar part i no desfer la colla. Estem parlant de 550 persones actuant aquí, vull dir, el jovent lo tenim molt ben representat, i els farem la lliuració dels mocadors i la presentació. Si passem al divendres, ja és el dia més oficial, fem la presentació de pubilletes, hereuets, pubilles i hereus. Déu-n'hi-do, Roquetes, com està representada, 66 en total, vull dir, Déu-n'hi-do. Si saltem el dissabte, doncs sí, el típic repartiment del panoli. Roquetes és de tradicions, de seguir la cultura, i encara repartim casa per casa el panoli. Després vam començar un projecte Càritas, ara s'ha sumat Obre Tebre, però ja estem parlant de la 5a trobada multicultural, vull dir, una trobada molt xula, on Roquetes obri les portes i les mans a tots els nouvinguts que formen part i se senten roqueteros. És un dels actes molt, molt, molt xulo, vull dir, des de degustació de pastes típiques de molts de països, com tallers, com cuina, com vestits, és una cosa molt guapa, vull dir, i en tenim la 5a edició. Com bé ha dit Cisco, doncs exposició solidària de l'amic Paco Bolunya. Déu-n'hi-do, Paco, la joia que té a casa, només de fotografia, és per anar-ho a veure. Un altre dels actes super, super solidari, l'ofrena. L'ofrena on totes les entitats, totes les colles s'impliquen, tots porten el seu granet d'arena, el que poden, el que volen, per a poder afrontar necessitats que moltes vegades es tenim al costat de casa. Vull dir, xapó per aquest acte. Després, dir-vos que enguany tenim 2 portadors de la bandera del patronat de festes, diríem que de luxe, 2 pilans dins de les festes majors durant molts anys. Han sigut uns pilans molt essencials per a la festa major, que un és Carles Blanc i l'altre Enric Lluís. Han estat molts anys al frente de la festa major dins de la brigada municipal, i pues bueno, us podem dir que han arribat a la jubilació, los felicitem per aquesta nova etapa que han assumit, i seran els portadors de la bandera del patronat enguany. Si passem al diumenge, pues bueno, el diumenge és el dia de la missa al patró. Totes les festes se fan en honor a un patró. Nosaltres tenim a Sant Gregori. També dir-vos que estos jovens, estos 550, són els encarregats de passejar el patró, molts sense dormir, molts en una careta de voler dormir, però ells acudixen i passegen el patró. Senten roquetes molt, molt. Com bé vos ha dit Cisco, pues bueno, si voleu vindre a disfrutar de l'Amparito Roca, del Pas Doble, pues, a disfrutar i, si convé, participar-hi. Que de geganters també fan falta, no només el patronat, també fan falta geganters. Si passem per la tarda, pues, com no dir-ho, la cirereta del pastel, lo nostre cosoiris. Vull dir, més de 25 carrosses, ja ho ha dit Ivan, en un nivell que jo cada dia me sorprèn més. Vull dir, felicitats, famílies, colles, amics. Hi ha carrosses que fa 8 mesos que estan treballant. És digne de veure el cosoiris de roquetes. Si ja passem a la tarda, pues bueno, toca relaxar-te, toca sentar-te, disfrutar del gran concert que faran les dues bandes de música, la de casa i la banda de música de Benissanet, que, si no tinc mal entès, Ivan, els van donar la creu de Sant Jordi. Vull dir que també moltes felicitats. Saltem al dilluns. El dilluns, pues, Roquetes és un poble o ciutat, dieu-li com vulguésseu, molt agrícola. Vull dir, conservem la festa dels tractors i motosserres, la festa dels pagesos, on fan per allí una miqueteta de gincama, on disfruten d'un esmorzar, on poden fer tertúlia, i també és d'agrair. Per l'altre costat, pues, també és la dia dels xiquets i xiquetes, en farem, pues, tallers de dibuix, farem tallers de cuina, on col·laboraran molt, pues, les pastisseries de Roquetes, farem zumbaquits, bueno, intentarem tindre tot un matí per als més minuts pues, distrets. Si passem al dimarts, pues, ja tenim la festa de la bicicleta. Enguany, pues, la farem una miqueteta més llargueta. La gent se vol cansar, pues ja està bé. També la 44 edició de la festa de bicicleta i la 42 del sopar de la cabra. Un sopar on ja l'any passat vam dir que havíem fet una paella nova, se poden agregar tranquil·lament 3.500 persones a sopar i disfrutar d'una nit que és molt màgica. Si passem al dimecres, doncs el dimecres també tornem a fer una altra menjada popular, farem la gran paella, Després per la tarda disfrutarem d'una pista que 550 metres de llargada, en obstacles, en proves per als jovens, vull dir, molt bé. El dijous saltem i tenim la segona trobada ja amb més 65, on aquí l'Ajuntament, la Llar de Jubilats i el Patronat van sumar sinergies per a fer una trobada per a la gent gran. No us dic la gent gran no perquè siguem vells, us ho dic gran perquè tenen molta experiència i molt de recorrido. I dins d'esta festa, pues, també el que us havia comentat, farem un bingo musical que anirà destinat a la secció de pediatria del Verge de la Cinta. La mateixa tarda, com bé comentat Cisco, pues, tenim el concert del grup infantil Atrapasomnis, on és entrada solidària, i estos van destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu. Ja és la segona vegada que es fa. Aquí dir-vos que l'Ajuntament hi fica no recursos, sinó recursos i molta il·lusió. Vull dir, gràcies, Ajuntament, per continuar fent aquest acte. Si saltem el divendres, doncs tornem a tindre una altra menjada popular. Tenim la fideuada. I, bueno, el dissabte, parlant d'actes solidaris, també tenim el partit de futbol que organitzen els veterans del Roquetenc, que també va a favor de Càritas Parroquial. Tindrem el correfoc. Enguany s'estrenen els joves diables dels Lucifers, acompanyats dels veteranos, però han creat una colla jove de diables. Serà la primera vegada que actuaran. acompanyats dels diables de l'Aldaia, dels veïns de l'aldea. I en acabar, pues, el gran castell de focs. I bueno, i el diumenge toca descansar una miqueteta i pues, començar a donar premis, pues, al concurs d'aparadors, concurs de carrers engalanats, com no, en aquestes colles, en aquestes 24 colles que participaran, i la traca final encesa per la colla guanyadora. I bueno, i a tornar a pensar i tornar a començar. Si parlem una miqueteta del que és la terrassa d'estiu, les nits de ball, arrencarem lo dijous en el Rockets Festival. El Rockets és una festa que va sortir des de l'Ajuntament i el Patronat per a donar una mica de cabuda als artistes locals de Roquetes i el territori. Enguany ho faran dos DJs de casa, com és Pau Mestres i Àlex Lara, que fan un tàndem excepcional, vull dir, són com si fossin participants de les colles, i serà una nit molt guapa. Si és el divendres, portem a la Welcome Band, una orquestra molt, molt bona per a poder ballar, per a poder fer el primer vals d'honor i disfrutar. El dissabte tenim la gran orquestra La Montgrins i la Saturno. I enguany, els que són balladors no es podran queixar-se. Diumenge, la Jamaica, una gran orquestra, més un DJ, Oriol Poi. El dilluns, repetim l'Estrella Central. L'Estrella Central és una de les orquestes que se va quedar muntada de l'escenari perquè malauradament vam tindre que suspendre estos dos dies de festes, com que enguany pues, és de justícia que torni a vindre Roquetes i pugui lluir-se. Més un DJ i lents per a poder allargar la nit i veure sortir el sol, que encara en tindrem. El dimarts portem una orquestra de casa, vull dir, portem la Himalaya, és la nit de la cabra, portem la Himalaya és d'Escó i segurament que ho faran superbé. I després, pues, per als que ja tenim una mica d'edat, ens han permetut el luxe de muntar una festa Terminal. Vull dir, Terminal era una discoteca que quan jo era més jove anava a la Sénia a disfrutar, i hem muntat la festa Terminal. Dimecres tenim una orquestra de ball, que és la Ingenio, i llavors, pues, per a compaginar una miqueteta el passodoble i el vals, pues, han portat lo tributo a los mejores. Això serà un popurri de cantants actualitzats, i jo penso que també anirà molt bé. El dijous continuem apostant per la festa Imagina. La festa Imagina no és s'estrena a Roquetes, és el principi de les festes Imagina de Roquetes, i vindrà el dijous dia 9. El divendres, com no, la Talaia i la Fiesta. Si una nit no vos podeu perdre és esta, vull dir, me penso que serà una nit per a recordar a Talaia i la Fiesta, i tancarem l'últim dia, no dissabte, en la Juniors, orquestra de casa i la Nova Etapa. I això, pues, a grans trets, serien el que són les festes majors. No podem explicar tota la programació perquè, bueno, també va bé que llisguen una miqueteta i que m'hi diguen. Jo sí que voldria dir que moltes gràcies. Vull dir, este programa de festes, detrás d'este programa hi ha molta feina, molta, i això, qui ho sap molt bé, molt bé, és la Pepi Arbona. La Pepi Arbona al final és la responsable o l'enllaç entre l'Ajuntament i el Patronat, i voldria dir que en el poble sencer, perquè activitat que es fa està ella. Jo dic que la Pepi no té mà dreta i mà esquerra, té dos mans dretes, una la té el Patronat i l'altra la té l'Ajuntament, com que Pepi, un any més, gràcies, perquè hi fiques molta il·lusió i perdem moltes horetes i tot surt bé, però a vegades suem gotes de sang, com no dir-ho. donar gràcies a la brigada, a la policia local. Vull dir, hi ha molta feina detrás que no es veu, però ens un demà volem un carrer net, volem una seguretat, volem una tranquil·litat, i això són coses que no es veuen, però s'han d'agrair. Vull dir, la ciutat continua, i gràcies a tot aquest equip de gent, pues, les festes van, tot tira avant, i en molta seguretat i en molta tranquil·litat. Com no dir-ho a l'equip de Roquetes Comunicació, vull dir, jo no sé ni quan dormen ni quan descansen, no sé si es prenen les mateixes vitamines que el patronat, però t'aixeques de matí i ja ho veus tot publicat, tot en un nivell, en una excel·lència, en tots els detalls, com que és d'agrair. Vull dir, gràcies. I com no dir-ho, al nostre ajuntament, a vegades la part econòmica és superimportant, però la part d'acompanyament, la part de confiança és essencial. Vull dir, cal dir-ho que Ajuntament i Patronat anem molt agarrats de la mà, com ha de ser, i dona goig treballar així, dona goig. I ja ho he dit al principi, les entitats, gràcies entitats, vull dir, ens ajuden a muntar unes festes majors excel·lents, unes festes que gràcies a la diversitat d'activitats, estem parlant de 180 activitats durant 11 dies, vull dir, a qui no li agrada el futbol pot fer una partida d'escacs o pot anar a fer diverses activitats, vull dir, és que gràcies i res més. Només me queda agrair, que ja ho ha dit Ivan, als jovens. Vull dir, és un exemple, Roquetes és un exemple, no és fàcil, no és fàcil aguantar els jovens, no és fàcil, vull dir, disfruten, però Roquetes mos ho fiquen molt bé. Vull dir, com que xapó als jovens, donen un aire fresc a les nostres festes, mos salven moltes de les activitats, o Coso Iris mateix ha agarrat molta rellevància gràcies a que han ficat una prova que és Coso Iris, vull dir, li han donat una super toma al Coso Iris. Gràcies i gràcies, vull dir, és molt bonic tindre el jovent i tindre'l de la manera que es comporta, cívicament i molt bé, vull dir, gràcies al jovent, una vegada més. I per part meua, res més. Segur que mos hem deixat moltes coses, però bueno, ja les trobaran al programa.
0: D'aquesta manera, el president del Patronat de Festes de Roquetes, Juan Carlos Sangres, el regidor de Festes, Sisco Lle, i l'alcalde de la ciutat, Ivan García, feien la presentació oficial aquest dijous al Saló de Plens de l'Ajuntament del cartell i programa de les Festes Majors de Roquetes 2026. Seran 11 dies i un centenar d'actes per fer vibrar en Roquetes del 2 al 12 de juliol, on la ciutat s'endinsarà en un programa farcit de xalera, tradició i cultura, amb un cartell dedicat a l'efemèride històrica de l'eclipse total de sol.
4: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
0: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luis Mi Pérez.
5: Bon dia, comença aquest divendres amb molta xafogor i, de fet, amb alguns núvols que s'han format a l'Ebre, sobretot al Delta. Núvols baixos que no tenim a les muntanyes, així que arribem als ports, per exemple, a totes les serres de la Terra Alta, fins i tot les de Vandellòs, Cardó. En el cas de la Ribera d'Ebre, aquests núvols queden per sota, per tant, un ambient que és molt més transparent a cotes més elevades. Els núvols baixos que hi ha i aquesta mala visibilitat que tenim a gran part de les viles més poblades a branques, doncs s'han d'acabar trencant. També el cel força destapat al Matarranya, cap a l'Alt Maestrat, o també a la comarca dels Ports, per tant, nord de Castelló, que té el cel més destapat. La temperatura tornarà a ser sobretot xafogosa. Aquesta tarda no arribarem més enllà dels 33-34 graus a la majoria de viles, però sempre amb humitat i una sensació d'estiu al 100%. Cap de setmana que continuarà igual. De fet, durant les tardes farà més calor, sobretot el diumenge. I de pluges poquetes, alguns núvols la nit de demà a diumenge. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda al diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
4: Serveis informatius d'Antena Caro.
0: I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
6: Una de les principals novetats de la cartellera de cinema és Viatge al País dels Blancs, un film amb Emma Vilarasau en un paper destacat. També s'estrena la triomfadora del Festival de Sitges, Obsession, i amb l'estiu arriben les superheroïnes, en aquest cas Supergirl.
7: Us ho pregunteu vosaltres? Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura.
6: Viatge al País dels Blancs és una pel·lícula basada en la història real de l'Usman Umar, un jove ghanès que abandona el seu poble atret per la vida occidental. Després d'una travessa plena d'obstacles, arriba a Barcelona i aquí descobreix que res és com imaginava, fins que coneix la Montse, interpretada per l'Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix un futur.
8: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
9: Voy a por chupitos.
10: Voy contigo.
11: Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
6: Guanyadora de 3 premis al Festival de Sitges, entre ells l'especial del jurat, Obsession explica com l'anhel romàntic d'un noi pel seu amor platònic desencadena un encanteri sinistre. Ella es torna irracionalment obsessiva, fins a convertir-se en l'ombra del noi. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en un malson perturbador.
12: ¿Qué hechizo le has echado?
13: Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe.
6: Supergirl promet una visió diferent de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre ell, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un bebè, i ella, criada en una roca, una estrella de Krypton, i que va veure morir de maneres terribles tots els que la rodejaven durant els seus primers 14 anys de vida, per després venir al nostre planeta.
14: Te diré algo. Solo uno de los dos va a salir con vida.
13: No nos han presentado formalmente.
15: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Prop de 16.000 persones estan confinades en aquests moments per un incendi forestal que ha començat a la zona de la deixalleria de Tiana, al Maresme, i que té diversos focus actius. 22 dotacions dels bombers lluiten contra aquest foc, pel qual els Mossos ja han detingut una persona. Ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que també dona detalls del confinament.
2: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona de l'Albert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fos de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut.
0: Davant d'aquesta situació estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat, i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims, i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud, a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 30.

0: Xarxa des de Caracas, quina és la situació?
1: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también.
0: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
2: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
0: Ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral.
2: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
0: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes que ara només porten els comandaments.
2: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les tres xemeneies de Sant Adrià de Besòs,
0: que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
2: En esports, el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat que campió de la Lliga, Jordi Cochran.
3: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la vuitena Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
2: El control de Soibal López, a la redacció i coordinació, José Gallardo, passa en 4 minuts de les 2.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Vint-i-dues dotacions dels bombers lluiten a hores d'ara contra un incendi forestal declarat a Tiana, al Maresme, i que ha obligat a confinar les poblacions de Tiana, Martorelles, Sant Fost de Campcentelles i Santa Maria de Martorelles. Es tracta d'un foc amb diferents focus que s'ha iniciat a la zona de la deixalleria de Tiana i pel qual ja s'ha detingut una persona. El focus de l'incendi hi ha els nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Serra, molt bon dia, com està la situació?
5: Molt bon dia. Doncs l'incendi continua actiu, tot i que Pep Colàs, el cap d'intervenció dels bombers, ens acaba de dir fa molt pocs minuts que confien en poder-lo estabilitzar d'aquí a poca estona. De fet, hi treballen moltíssimes dotacions dels bombers, en aquest moment 30 de terrestres i més d'una desèrie de mitjans aeris. De moment no tenen constància que hagi afectat habitatges ni persones, però han intentat rebaixar la intensitat, sobretot en els últims minuts, en l'última hora, del flanc esquerre, que finalment han aconseguit ancorar en una zona de vinyes. Per tot plegat, a mig matí s'han confinat 4 municipis, Tiana, Sant Fost de Campcentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, i com deies, també s'ha detingut una persona per indicis de la seva participació en els fets.
6: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fost de Campcentelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut.
5: Era Núria Parlon, conseller d'Interior, uns confinaments que es podrien aixecar ben aviat, com a mínim a Tiana, la part cap al mar. En canvi, la zona del Vallès encara es mantindria una estona confinada. Les agents rurals calculen que l'incendi hauria afectat prop de 25 hectàrees. Els bombers, però, ens diuen que de moment no ho han pogut calcular.
2: Gràcies, Laura Serra, per aquesta última hora de l'incendi de Tiana, però paral·lelament els bombers treballen en l'extinció d'un altre foc, en aquest cas de vegetació agrícola a Tàrrega, a l'Urgell. Una vintena de dotacions i 4 mitjans aeris treballen en l'extinció d'aquest incendi. Anem també fins allà, a Ràdio Tàrrega. Mariona Fígols, bon dia.
7: Bon dia. Continua actiu l'incendi de vegetació agrícola al nucli de Santa Maria de Montmagastrell, al terme municipal de Tàrrega. Els bombers mantenen el dispositiu d'extinció amb 15 dotacions terrestres després que els mitjans aeris s'hagin retirat en constatar una evolució favorable del foc. Segons han informat els bombers, l'incendi encara no està estabilitzat, però evoluciona favorablement gràcies a les tasques d'extinció i consolidació del perímetre. Les primeres estimacions situen la superfície afectada en unes 40 hectàrees de terreny agrícola. Els efectius continuen treballant sobre el terreny per acabar d'ancorar el perímetre i evitar possibles represes de les flames. També col·laboren els grups de PAF i GRAF dels bombers, així com tractoristes i els Mossos d'Esquadra en les tasques de suport logístic.
2: Gràcies, Mariona. I seguim també molt pendents del foc forestal declarat a la franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat unes 1.000 hectàrees. Així tot, els equips d'extinció en destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
0: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar una

0: 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassanç. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fons, afectats per la intensa fumera.
1: Durant la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi molt a prop del municipi de Fons, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
0: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
2: Notícies en xarxa.
1: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres Veneçuela. També s'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a aquell país.
0: Els danys humans i materials són incalculables 2 dies després dels potents sismes i les pitjors destrosses són al litoral, però la capital Caracas és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
3: Mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
0: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
4: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant.
0: No? Un dels bombers de l'expedició ha especificat quines tasques faran.
5: El cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
0: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat amb un minut de silenci i l'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
6: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
0: El consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen el 35% dels casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353 casos. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
8: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És una cosa que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
7: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
1: El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les quantitats que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions.
0: Malgrat l'increment, la coordinadora de residència 5+1 creu que estem lluny de solucionar el dèficit d'allò que es destina a la dependència. Així ho ha dit a la xarxa la presidenta de la coordinadora i portaveu de la plataforma estatal d'organitzacions de familiars i usuaris de residències, María José Carcelén.
9: Espanya destina aproximadament el 0,77% del PIB per a la dependència, quan la mitjana europea és de l'1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la financiació per reduir la seva aportació, que és el que va fer el 2025.
0: Carcelén creu que les prioritats passen per reduir les llistes d'espera de les residències, que a Catalunya és de més de 80.000 persones, així com augmentar les ràtios de personal i millorar-ne les condicions laborals.
1: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions d'alt risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-la servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Corones és el portaveu d'Esquerra.
11: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal i n'hi ha hagut uns quants casos. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
10: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament quan es porti a votació, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
12: Els demanem que quan portem de nou aprovació al reglament, tots els que s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
13: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots, tinguéssim, o vostè hagués permès, diguem, la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser a disposició.
10: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
1: És 3:15, no deixem Barcelona, ja que una setmana per al Grand Départ, el Tour de França, tindrà afectacions en la mobilitat per carretera, tant diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a la capital, com dilluns 6 entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitza 4.500 policies, 3.600 dels quals agents dels Mossos. Judit Vallès, bon dia.
14: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
15: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les 3 etapes, una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
14: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
2: Notícies en xarxa.
1: Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. El president de la Generalitat ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat i ha posat els Next Generation com un exemple de federalisme a Europa. Un Salvador Illa que també ha defensat fer un salt d'escala política dins de la Unió per afrontar els reptes de manera més conjunta i davant dels riscos dels qui la volen buidar de contingut.
17: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb involució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
16: Un informe del govern eleva més de 262.000 els beneficiaris dels fons captats.
1: Doncs ara deixem l'àmbit econòmic, perquè la Ràpita vol situar-se al mapa internacional de l'economia blava sostenible. Avui s'ha presentat un projecte estratègic que preveu una vintena d'actuacions fins al 2035, amb una inversió que podria superar els 1.000 milions d'euros. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
18: Es tracta d'un full de ruta amb una vintena d'actuacions per transformar el territori des de la innovació, la conservació ambiental i el desenvolupament econòmic, un projecte que l'alcalde Xavier Reverter ha qualificat d'ambiciós i de futur.
19: És un projecte ambiciós, és un projecte de futur, és un projecte on realment valorem un pla integral que és la sostenibilitat, és el creixement, és el talent del jove, i sobretot un projecte on ens hem de sentir tots realitzats i que tots poguéssim confiar en tirar-ho endavant.
18: La iniciativa podria convertir la Badia dels Alfacs en la primera OMEC de la Mediterrània, una figura que compatibilitza la protecció dels ecosistemes amb l'activitat econòmica sostenible i que es demanarà aprovar en la cimera de Nacions Unides de finals del 2027. Un projecte que té un pla d'execució fins al 2035 i planifica una inversió que pot superar els 1.000 milions d'euros.
1: No deixem les Terres de l'Ebre. La Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'Espai Joan Moreira en l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. Ràdio Tortosa, David Benito.
20: La investigació s'ha obert arran d'una denúncia de l'actual executiu municipal, que qüestiona la contractació dels treballs de la coberta i la neteja interior, així com un possible fraccionament de contractes en la rehabilitació de la façana. El govern assegura que part de les obres es van executar abans de l'adjudicació formal, fins i tot després d'inaugurar l'espai. Per la seva banda, l'exalcaldessa Meritxell Roger nega qualsevol irregularitat i defensa que tots els expedients es van tramitar correctament. Atribueix la denúncia a una estratègia política.
21: És evident que esta denúncia respon a una utilització politico-partidista de la justícia per part del senyor Jordana i la senyora Lleixà en una clara finalitat electoral. Estic segura que tota la tramitació dels diferents expedients es va fer correctament, no hi ha cap fraccionament i d'obres a l'Espai Moreira se'n van fer abans de la inauguració d'una totes les sales que hi ha per rehabilitar i se'n van continuar fent després. De fet, encara avui n'hi ha dependents perquè l'actual govern porta 3 anys sense actuar en aquest indret.
20: Mentrestant, la Fiscalia ja ha requerit la documentació dels contractes a l'Ajuntament i informació detallada sobre altres treballs adjudicats pel govern de Junts per Tortosa a la mateixa empresa.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home que ha ferit la seva mare i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges.
0: Els fets han passat aquest matí. L'home que pateix un trastorn mental ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. Fins que ha estat detingut, ha calgut tancar la platja.
1: I els Mossos localitzen un cos a la platja de Badalona.
0: Ara s'està a l'espera de la identificació per saber si es tracta d'un jove desaparegut ahir mentre nedava amb amics.
1: És moment per a la cultura. L'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica o els reptes urbans. Serà des de diumenge i fins dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
22: Bon dia. Doncs els éssers humans han adaptat l'actor a les necessitats de cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architects for a Planet in Transition es ple de 6 temàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips, vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals. Aquesta exposició de 4.000 metres quadrats és un dels elements centrals del Congrés Mundial d'Arquitectes que es celebra durant els dies 28 de juny al 2 de juliol. Hi ha arquitectes d'arreu del món participen en ponències i taules rodones per debatre com treballar de manera multidisciplinària per afrontar els reptes de futur derivats de les diferents crisis globals.
1: Gràcies, Neus Aragall, des de Ràdio Ciutat de Badalona. I una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, Viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans de diversos àmbits. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat, tot i que la campanya també es dirigeix al resident.
4: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força i identitat, no? D'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure Catalunya.
3: Sent la nostra cultura, Viu Catalunya es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat en la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecta Benedetta Tallabue.
1: I arriben els esports. Avui amb en Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. El Barça de futbol sala és el nou campió de Lliga.
5: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar la pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se per 1-4 fora en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la vuitena en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Didac Plana.
23: Pues molt especial, perquè al final, com et dic, portant 2 anys en blanc, amb la frustració que això et genera, no? A nivell personal també, doncs, poder aixecar la primera lliga com a capità, un somni i la veritat és que molt feliç, em sento molt realitzat i molt orgullós.
5: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera temporada a la banqueta.
24: Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido. Yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga en general. Creo que hemos sido campeones, justo campeones.
5: En ciclisme, Mireia Benito ha tornat a guanyar el Campionat d'Espanya de contrarrellotge per quarta temporada consecutiva. La de Llorenç del Penedès és la gran dominadora d'aquesta disciplina.
25: Cada año es diferente, ¿no? Cada año es especial y sí que este año quizás no venía con la confianza que había venido otros años, ¿no? Por la preparación que había hecho. Tenía dudas sobre eso, entonces, bueno, no voy a negar que he pasado nervios. Estoy muy emocionada porque al final, pues, quizás aquí se ve un resultado, pero lo que hay detrás es muchísimo más grande.
5: Paula Blasi, que va patir una caiguda fa uns dies entrenant, va acabar en quarta posició i a causa de les conseqüències d'aquest xoc ha decidit no participar en la prova en ruta de demà, en què era una de les principals favorites. I en futbol, el porter Juan Carlos del Girona deixa el club gironí després de 7 temporades al conjunt blanquivermell.
26: Todo tiene un principio y un final. He tenido la suerte de poder y el orgullo de poder defender esta camiseta durante muchos años, de encontrar mi sitio en el fútbol, que tanto me costó encontrar. Estoy muy orgulloso de cada esfuerzo que he hecho por este equipo y me voy feliz por eso.
5: Tampoc continuarà el conjunt gironí el porter Rubén Blanco, un Girona que ha anunciat 2 amistosos de pretemporada, el primer contra l'Olot el 22 de juliol i el 29 d'aquest mateix mes, que rebrà el Castelló el conjunt gironí, i un espanyol que s'enfrontarà contra el Sabadell, també un altre dels confirmats dels partits de preparació dels equips catalans en aquest estiu.
1: Moltes gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida, actualitzem la informació sobre els incendis que continuen actius. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
27: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
7: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
8: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: Fisioteràpia i embaràs.
10: L'embaràs comporta canvis significatius en el cos de la dona que poden causar dolor i malestar. La fisioteràpia pot ajudar a alleujar aquests símptomes oferint exercicis específics per enfortir els músculs, millorar la postura i preparar el cos per al part. També pot ajudar en la recuperació postpart, assegurant que les mares recuperin la seva força i mobilitat de manera segura i efectiva.
8: Salut Activa.
11: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
12: L'especialitat de la fisioteràpia durant l'embaràs, el que es busca és intentar que el cos estigui en bon estat per preparar-lo pel part i també, per un cop hem tingut el part, durant el postpart, tornar a aconseguir un cos en bones condicions. Hi ha un tabú en el tema del prepart, que se sol dir que les dones, doncs, no han de fer gaire exercici, que han d'estar més tranquil·les, no?, a casa, cuidar-se de fer-se mal, no?, i d'intentar no agafar pesos i tal. I és just el contrari, no? Se busca que facin treball de força, que es moguin, que facin activitat, perquè així tenen una bona musculatura, tenen un bon estat físic per després encarar el cos i sobretot la pelvis, que estigui en bon estat per poder anar al part i estar en condicions.
8: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La xarxa de comunicació local.
13: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Els bombers aixequen el confinament de Sant Fost de Camp Centelles, Martorelles, Santa Maria, Martorelles i Tiana per la bona evolució de l'incendi que s'ha aclarat entre Tiana i Montgat. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Això sí, de moment es manté el confinament de la urbanització Colònia Bosch i l'Albert La Conreria. Els bombers preveuen estabilitzar aquest incendi en molt poca estona. I 4 víctimes mortals espanyoles i un centenar de desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.300 ferits. Són xifres provisionals perquè hi ha un nombre malauradament indeterminat de persones colgades encara sota la runa. La Generalitat enviarà avui mateix 15 bombers especialitzats en estructures col·lapsades a Veneçuela, ho ha anunciat avui el president Salvador Illa, que també ha ofert un segon equip de 10 forenses especialitzats en la identificació de cadàvers per ajudar les tasques d'urgència entre les runes. També es reunirà, dit aquesta tarda, amb entitats veneçolanes a primera hora per parlar de com està evolucionant la situació.
2: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
1: Avui que hem sabut que creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones, ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats al 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que va arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats també d'aquestes persones per l'accés a l'habitatge. Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu en els propers 15 anys.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a Vivet i

sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat. Tota la

0: twice.
1: Una noche de copas, una noche loca. Beso tus labios, olvidé tu boca.
2: Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada.
1: Una noche de copas, una noche loca.
2: No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.
1: Yes, it's like

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal de Tiana, que ha obligat a confinar 4 municipis. Han treballat amb 37 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris, amb un total de 136 efectius. Segons les dades del cos d'agents rurals, l'incendi forestal ha afectat una superfície aproximada de 42 hectàrees de massa forestal dins del terme municipal de Tiana, afectant íntegrament l'espai d'interès natural de la conreria. Actualment continuen treballant en aquest incendi, però desescalaran progressivament, ja que bona part del país continua amb un risc molt alt d'incendi aquesta tarda. A hores d'ara, la principal hipòtesi de la investigació apunta cap a una possible intencionalitat. De fet, hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo. I el govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposarà doblar les quantitats que l'Estat aporta a cada persona per la dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions. La coordinadora de residència 5+1 creu que estem lluny encara de solucionar el dèficit del que es destina a la dependència. Ho ha dit a la xarxa la coordinadora i portaveu Maria José Carcelén.
2: Espanya destina a aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de 1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la finançació per reduir la seva aportació.
1: El Berguedà compta des d'aquest estiu amb una nova patrulla de guardes rurals que se suma a la que vigila la Riera de Merlès des de fa 4 anys. S'encarreguen de cuidar tot Pedret, tot l'embassament de la Baells i les capçaleres de Bastareny a Bagà. El nou servei es complementarà amb informadors i es coordinarà amb els agents rurals i els Mossos. El cost de tot plegat és 38.000 euros i volen reduir els actes incívics i prevenir els incendis. I a Altafulla, al Tarragonès, la policia local ha incorporat 2 cotxes patrulla més eficients, potents i equipats per entendre les necessitats del servei. Actualment el cos d'Altafulla està dotat amb 3 vehicles, turismes logotipats, un de paisà i 4 motocicletes a més de 24 agents. I els castellers de Barcelona han alçat ahir dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.000 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana.

0: Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a Vivet.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts a causa dels terratrèmols a Veneçuela i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes, que són prioritat absoluta dels equips de rescat que s'han desplaçat a la zona afectada amb un avió de l'exèrcit. El balanç general, el darrer, apunta 920 morts, 3.360 ferits, perdó, i gairebé 50.000 desapareguts. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat l'acte institucional del lliurament de claus d'una nova promoció d'habitatges de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat, un complex situat al carrer Valdirinet, i que consta de 40 pisos dotacionals de protecció oficial. L'acte també ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de la ciutat, Lluïsa Moret, i una representació dels joves adjudicataris. En té més detalls la nostra companya d'ETV, Emma Romero. Bona tarda.
2: Molt bona tarda. Avui ha estat un dia molt especial per als 40 joves que, després de mesos d'espera, han rebut les claus del seu nou habitatge de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat. L'emoció ha estat evident, però també la tranquil·litat de poder començar una nova etapa amb més estabilitat pel que fa a l'accés a l'habitatge. La jornada institucional ha començat aquesta tarda amb una reunió a porta tancada entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, a l'Ajuntament del municipi, on el president ha signat el llibre d'honor. Tot seguit han visitat un dels pisos de la nova promoció del carrer de Valdiri, Net i Figueres. A les 7 de la tarda ha tingut lloc l'acte més esperat, el lliurament de claus, amb el mateix Salvador Illa fent entrega una a una als nous inquilins. Una promoció que destaca no només pel seu lloguer assequible, sinó també pel seu caràcter inclusiu, amb habitatges reservats per a joves amb discapacitat, mobilitat reduïda i famílies monoparentals. Tots ells van obtenir el pis en el sorteig públic celebrat el desembre passat, i avui aquell somni s'ha convertit finalment en una realitat.
1: I precisament a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor d'un edifici al carrer Marina del quan eren inquilins des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a ús turístic. Un desnonament que s'ha dut a terme malgrat la pressió del sindicat de llogateres, que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda al Congrés d'un decret de moratòria ni desnonaments. I un autobús de línia ha cremat completament al centre de Girona, just a sota de les vies del tren al carrer Berenguer Carnicer. El foc s'ha produït quan passaven 10 minuts a les 6 de la tarda. Ha quedat totalment calcinat, però per sort no s'han de lamentar desgràcies personals.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: Tot a punt per viure els millors dies de l'any. Roquetes es prepara per endinsar-se en les festes majors 2026 amb 11 dies farcits de xalera, tradició i cultura, que tindran un intens programa amb un centenar d'actes pensats per a totes les edats. Del 2 al 12 de juliol, la ciutat es capbussarà en un calendari festiu en majúscules que combinarà el gran cosoiris, l'ofrena de flors i fruits, la proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, el ball, els concursos o les menjades populars que faran vibrar grans i petits. L'eclipse total de sol del pròxim 12 d'agost, interpretat des del talent únic i privilegiat de l'il·lustrador roquetenc internacional Ignasi Blanc, és el tema escollit en el disseny de la portada del programa per part de l'autor, que compleix la 26a festa major consecutiva confeccionant el dibuix. Entrant al detall, l'efemèride que viurà el municipi centra un cartell on l'artista pretén realitzar una clara picadeta d'ullet al jovent del municipi, ànima de la festa, i que mira cap al cel per observar un esdeveniment històric que no se'n repeteix des de fa 120 anys. Pel que fa a les principals novetats de cara a l'edició de les Festes Majors de Roquetes 2026, la primera d'elles serà la xerrada A voltes de l'eclipse total de sol de l'agost, Roquetes mira al cel, organitzada per l'associació astronòmica Star Ebre amb la col·laboració de l'Observatori de l'Ebre, el dimarts, dia 7, a la sala polivalent de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixa. Cal destacar també l'exposició solidària del veterà fotògraf roquetenc Paco Bolunya, a benefici de Càritas Roquetes, el dissabte 4 de juliol al Mercat Municipal. La mostra recollirà imatges inèdites de Roquetes dels anys 50, tant de la vida social i cultural de la població com esdeveniments esportius i fenòmens naturals. Tot i que ja va viure la seva estrena, cal remarcar la consolidació del recuperat concurs de carrers engalanats en la seva segona edició, així com el concurs de paradors per comerços i establiments locals per cinquè any. També repetirà la trobada Més 65, amb una gran festa amb dinar de germanor i ball per a la gent gran, dijous 9 de juliol a l'Hort de Cruells, que introduirà un bingo musical a favor de la secció de pediatria de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa. Més enllà dels actes de carrer, l'altre punt neuràlgic de les festes majors de Roquetes 2026 serà la terrassa d'estiu.

0: entre d'altres. En la vessant institucional, el jove roquetenc Pau Hidalgo serà l'encarregat de pronunciar el pregó de festes a motiu de la volta al món en bici que va realitzar l'any passat per recaptar fons per al projecte EMMA d'investigació del càncer de mama. Per la seva banda, el meteoròleg i divulgador científic Tomàs Molina serà el convidat d'honor en l'ofrena de flors i fruits, on l'associació de veïns i veïnes La Ravaleta portarà la bandera de la ciutat com a roquetenc de l'any pel seu 50è aniversari, mentre que els recentment jubilats Enric Lluís i Carles Blanc duran la bandera del patronat de festes de Roquetes, en reconeixement per la seva tasca en l'organització de la festa al llarg dels anys com a membres de la brigada municipal. A les festes majors de Roquetes 2026 també tindran protagonisme els gegants Isabel i Gregori, dansant al ritme de l'himne de la ciutat o de l'Amparito, a més del 28è gran concert de la Lira Roquetense, que actuarà acompanyada per la banda de música de Benissanet, recentment guardonada amb la Creu de Sant Jordi 2026. Tampoc faltaran la tradicional proclamació de pubilles, pubilletes, hereus i hereuets, que enguany creix fins als 66 representants. La missa i processó en honor al patró Sant Gregori, les menjades populars amb el 42è sopar de la cabra, la paella, la fideuada o el pollastre amb llagostins i el 36è correfoc Ciutat de Roquetes, seguit pel tradicional castell de focs de la penúltima nit per completar un extens, variat i participatiu programa festiu. Per cert, un programa complet de les festes majors de Roquetes que us podeu descarregar a la pàgina web de l'Ajuntament de Roquetes. A continuació, escoltem la presentació oficial del cartell i el programa de festes majors de Roquetes 2026 que s'ha fet aquest dijous al Saló de Plens de l'Ajuntament de Roquetes a càrrec de l'alcalde de la ciutat, Ivan García, el regidor de festes, Siscoller, i el president del patronat de festes de Roquetes, Juan Carlos Sangres.
1: Bé, primer que res, donar-vos les gràcies per vindre en esta roda de premsa de presentació del programa de les festes majors que tenim a tocar, que per cert comencen el proper dia 2 fins al 12 de juliol, 11 dies, torno a repetir perquè no és lo normal, 11 dies de festa en majúscules a la nostra ciutat, unes festes que enguany giraran al voltant de l'eclipse que totes i tots sabem que viurem el 12 d'agost i tant a la portada, en este cas Ignasi Blanc, com tots els anys, com en moltes activitats que hi haurà a les festes, l'eclipse serà molt present perquè és un any històric a la nostra ciutat, que fa 120 anys que no es repeteix un eclipse com este, que va ser l'any que es va fundar el nostre Observatori de l'Ebre i que enguany tindrem la sort de gaudir-lo el proper 12 d'agost, i que per això la portada de les festes també s'ha inspirat en l'eclipse. Jo com a alcalde tinc moltes coses a destacar, però la que més voldria destacar de les nostres festes és el Cosuiris. Segurament que és lo normal, no?, que destaquéssim el Cosuiris, però el que no és tan normal és el nivell de les carrosses cada any superant-se per a sortir al Cosuiris. Des d'aquí dono les gràcies primer al patronat en este apartat per fer-ho possible, les gràcies a la implicació de totes les colles de jovens i les gràcies a tot el poble, perquè al final iaios, iaies, tios, ties, cosins, cosines, tots han estat, porten molts de mesos fent boletes, en qualsevol indret de la nostra ciutat s'han pogut veure gent fent boletes, i ara, en les últimes setmanes, acaben de construir aquestes carrosses que ja puc anticipar que són espectaculars i que donaran molta llum i molt de color el diumenge i el dilluns de la Festa Major. Des d'aquí convidar a la gent d'arreu del territori a gaudir d'un acte únic, i ho podem dir en la cara ben alta, únic al territori, ja no per la quantitat sinó per la qualitat dels acabats de les carrosses. A part del nostre Cosuiris, hi ha infinitat d'actes que segurament que després el regidor i el president del patronat destacaran. Jo sí que també voldria agrair en este cas la col·laboració de totes les entitats i associacions que durant l'any són el motor de la nostra ciutat, però que en les festes se fiquen al costat del patronat de festes també per a intentar fer tot el programa de festes que avui presentem carregat d'activitats, i sense aquest suport de les entitats i associacions no seria possible. Novetats d'enguany, destacar que tindrem una nova zona d'atraccions, a banda de les festes, tindrem una zona nova d'atraccions ubicada enfront del CAPS, avui s'està habilitant la zona. Tindrem una nova carpa petita, en este cas, per a gaudir el patronat de festes, que són qui ens elaboren les tres menjades populars tan multitudinàries i tan espectaculars, i que fruit de la neteja d'este solar on estaran les atraccions s'han quedat sense sombra i necessitaven de la sombra necessària per a poder preparar tots aquests àpats. Voldria destacar

0: Per sisena vegada diria que és el concurs d'aparadors. Des d'aquí animar tot el comerç de la ciutat a participar-hi. També la segona edició del concurs de carrers engalanats, que també ens consta que hi ha carrers que han presentat candidatura i que al final també omplin de color i de llum la nostra ciutat. Agrair a Pau Hidalgo, que en este cas serà el pregoner de les festes majors. Pau Hidalgo, un roquetero que va fer la volta al món de manera solidària, lluitant en bicicleta, lluitant per al càncer de mama, i en este cas a favor del projecte EMA. I després de la fita que va aconseguir, se li va proposar de ser el pregoner de festes, ho va acceptar, i per tant el dissabte a migdia el tindrem fent el pregó. També destacar la presència del convidat d'honor de les festes, en este cas una persona molt adient també pel que fa a l'eclipse, pel que fa a la meteorologia, pel que fa a la investigació climàtica, com és Tomàs Molina, una persona molt mediàtica que ha acceptat de bon gust de vindre a fer de convidat de l'ofrena i poder gaudir d'una ciutat que coneix molt bé, perquè com totes i tots sabem, tenim l'Observatori de l'Ebre i en este cas el centre de referència dels estudis de l'eclipse. Per part meva, vull acabar donant les gràcies a tothom per fer les festes, a totes les entitats i associacions, donar les gràcies en majúscules a tot el jovent per participar en tots els actes i fer-ho d'una manera cívica i que és referent arreu del territori, i així mos ho traslladen els cossos de Mossos d'Esquadra, que cada vegada que fem una reunió sempre mos fiquen com a exemple de fer les coses bé i en seguretat, i això és gràcies a la participació dels jovents, però sobretot fer de la manera en què ho fan, en totalment d'una manera totalment cívica, i crec que això s'ha d'agrair. I vull acabar donant les gràcies al personal de la casa, a l'àrea de cultura, però especialment al patronat de festes, que sense ells això no seria possible. Les festes de Roquetes no serien res si no tinguéssim el patronat de festes, que dediquen la seva vida, el seu cos i ànima, deixen anar de banda segurament a passar moltes ratos en la família, en els amics, per a poder elaborar unes festes tan bones com les que tenim a Roquetes, i no me'n cansarem mai d'agrair-ho. Me consta i ho sé que porten moltes setmanes, moltes hores de dedicació, i sense ells tot això no seria possible. I a la gent, fer que entenguen si hi ha alguna petita errada, i sobretot animar-los a acostar-se al patronat de festes, perquè sempre fan falta mans per a tot, i que si hi ha gent disposada a treballar altruistament per als altres, seran benvinguts, i que d'esta manera també donar relleu. Suposo que el president en això me corroborarà, donar relleu, que el president té ganes de plegar, però donar relleu i tindre més mans per a poder presentar el programa que avui presentem. Per part meva, gràcies, patronat, moltes gràcies per lo que feu. Sabeu que quan vos necessiteu estarem al costat sempre que necessiteu, i convidar a la ciutadania, als roqueteros i a les roqueteres, però a la gent del territori, a vindre del 2 al 12 a gaudir de les millors festes del territori, de les millors matins, de les millors tardes, de les millors menjades, dels millors actes, de les millors nits i de la millor gent. Per tant, vos esperem a Roquetes a les festes de l'eclipse del 2026.
1: Després del que ha dit l'alcalde, en aquest cas com a regidor de festes, dir que, clar, per a fer un programa d'11 dies de festa major, dius, i això com ho omplis? Bueno, perquè dius, hi ha un munt d'hores, un munt de dies, i per tant donar sentit a 11 pàgines de programa, tela. I és el que diu l'alcalde, és el que a vegades hem anat dient. No es poden fer unes festes sense la implicació de tot el teixit associatiu. I per tant és important que també les entitats col·laboren i mostren també quins actes poden fer dins de la festa major. I això el que et dona al final és un resultat, que el resultat és que les festes de Roquetes, organitzades pel patronat de festes i l'Ajuntament en la col·laboració d'entitats, més també el grup de jovens, ens trobem que són de les més participatives i més multitudinàries del territori. A part de que també són de les primeres, però això vol dir que com hi ha una feina detrás, que és la feina de crear teixit associatiu, després veiem els resultats. Per tant, esperem enguany que la resposta de la gent, de les entitats i de la festa sigui igual o millor que la d'estos anys passats. Per tant, segurament que serà que sí. Però qualsevol festa també té uns aspectes solidaris. L'alcalde també n'ha fet algun esment. Per exemple, quins actes solidaris hi ha? En aquest cas el pregoner. Tenim un pregoner que, tal com s'ha dit aquí, va fer la volta al món per recollir diners per al projecte EMA. Recordeu que el projecte EMA és el projecte de recerca de càncer de mama, que és l'únic projecte de recerca que tenim a Terres de l'Ebre. Per un altre costat, l'exposició. L'exposició fotogràfica d'enguany són fotografies cedides per Bologna, el fotògraf Bologna, que les ha cedit a Càritas per a vendre-les, i en estos diners que s'aconseguiran també diners per a l'entitat de Càritas. És una exposició que no la farem aquí, com se va fer en els últims anys, no es farà aquí a l'Ajuntament, sinó que es farà al mercat municipal. I una tercera, en este cas, activitat solidària, serà també l'obra, l'activitat infantil del grup Atrapa Somnis, que també els diners se recolliran per a fins solidaris. És a dir, hi ha festa, però hi ha també sentit de solidaritat. I això també és de remarcar. A part, tenim també que des de que hem recuperat els gegants de Roquetes en la nova colla, tenim una, uns passacarrers en ells i altres gegants, que enguany seran els convidats de Flix, que ens oferiran també tota una sèrie de balls el dia de l'ofrena. Al mateix temps, també ells mateixos ja ens garanteixen també un matí o migdia de vermut de ball davant de l'església, que ve fent-se ja des de fa 2 anys i que també dona molt d'atractiu de veure com ballen els gegants davant de la porta de l'església en el que és la missa del patró, acompanyats de la banda de música de la lira. Clar, a més, tenim a la lira que sempre convida una banda per a fer un concert musical en tots els exiuts. Això implica tindre 100 músics tocant dalt d'un escenari. Això no ho pot dir qualsevol. Per tant, a Roquetes se fa. I tantes i tantes altres coses, sense oblidar el que havien dit abans del Cosoiris. Tenim més de 20 carrosses. Tenim unes carrosses en una qualitat espectacular. Unes carrosses que intentem que sigui atractiu turístic. I per tant, això dona a Roquetes també un relleu que potser d'altres municipis no tenen. Per tant, també la idiosincràsia de les festes és importantíssima. En què destaquem? Solidaritat i treballs ben fets. A part d'això, és el que diem, tota la vinculació de les entitats en les activitats del programa és clau per a tindre 11 dies participatius, en actes per a tothom, en balls per a tots els gustos i, com no, en menjades espectaculars. Si el temps acompanya, que esperem que sí i no ens trobéssim en la desfeta de l'any passat, esperem tindre unes festes excel·lents, no, lo de després. I també, evidentment, això no es fa així com així. Hi ha algú que és com aquell que diu, sempre hi ha algú que es tira del carro, i en este cas és el patronat de festes. Agrair al patronat de festes l'esforç, dedicació, temps, mal de caps, angúnies, per poder, d'una manera o altra, tindre 11 dies de festa major. Mireu pel territori i veiem qui passa de 10. Sembla que el number one, allà dalt del podi, Roquetes. I per tant, vol dir que és moltes hores de dedicació. I clar, que pot sortir tot bé? Evidentment, per això es fan. Que pot haver alguna cosa que no funcione? Bueno, són 11 dies en molts d'actes, eh? Potser a vegades les coses no surten com un vol, però per l'experiència que tenim de tots aquests anys, és que quan vas a fer la valoració final l'últim dia de festes, ha sigut excel·lent. Per tant, confiem que enguany també, si el temps acompanya, que tindrem unes festes excel·lentíssimes. I res més, convidar tothom per a que vingui a la Festa Major de Roquetes. Ja sap tothom que són festes molt engrescadores, molt xaladores, molt participatives i sobretot molt de poble, encara que siguéssim una ciutat ja, bueno, té un títol de ciutat, però és allò que dius, no arribem a tant, però déu-n'hi-do, no? Per tant, convidem a tothom a gaudir-les, a disfrutar-les, sempre ensenyi coneixement i benvinguts a la Festa Major de Roquetes.
2: Bueno, bon dia a tothom. Gràcies per vindre a cobrir esta presentació del programa de festes. Un programa de festes que, com bé han dit Ivan i Sisko, és gràcies pues, a les entitats, a tots els col·laboradors, com no dir-ho a l'Ajuntament, sense el suport de l'Ajuntament no es podrien fer unes festes al nivell que es fan, i com no, al patronat de festes i tots els seus socis. Jo voldria recalcar que Ivan ha dit 11 dies de festa, Cisco també, però recordar que n'hem de recuperar-ne dos de l'any passat que els vam perdre. Espero, com bé ha dit Cisco, que no mos haguéssim de trobar ni pensar-ho en el que mos vam trobar l'any passat. Vam tindre que ficar-mos la mà al pit, frenar i ficar-mos a la pell dels pobles veïns. Vull dir, són 11 més 2, 13 que hem de recuperar. Després, sobre la portada del programa de festes, Ignasi, una vegada més, doncs, l'ha tornat a calcar-la. Ell ja està poc a Roquetes, però l'ànima i l'esperit lo té al 100%. Molt bé l'Eclipse i molt bé els jovens, vull dir, està molt dedicada als jovens, ne reconec molts aquí, reconec més que res els seus carros, que són la seva eina de totes les nits, com que Ignasi, gràcies una vegada més. I bueno, també recordar de que ja han passat el 175è aniversari de l'any passat. L'any passat vam ficar, diríem que una miqueteta més de salsa a les festes majors. Tornem a la normalitat, tornem a les festes que fèiem estos anys atrás. I han parlat d'actes molt solidaris. Sí, sí, ja ho crec. Roquetes és molt festera, però és molt solidària. Jo també dir-vos que dins dels actes solidaris s'ha organitzat un bingo musical a favor de l'àrea de pediatria de l'Hospital Verge de la Cinta. També en un acte molt bonic que serà la Festa Més 65. Però si us sembla bé, faríem un repàs dia per dia dels actes més destacats. No els podem nombrar tots perquè estaríem aquí dues hores. Però si comencem ja pel dijous, doncs és el primer dia, és el dia que dediquem als joves, és el dia que fem la presentació de les colles. Tenim 28 colles, ne participen 24, n'hi ha que ja es van fent una miqueta més grans però no volen participar, però sí que volen formar part i no desfer la colla. Estem parlant de 550 persones actuant aquí, vull dir, el jovent el tenim molt ben representat. I els farem la lliuració dels mocadors i la presentació. Si passem al divendres, ja és el dia més oficial, fem la presentació de pubilletes, hereuets, pubilles i hereus. Déu-n'hi-do, Roquetes, com està representada, 66 en total, vull dir, Déu-n'hi-do. Si saltem al dissabte, doncs sí, el típic repartiment del panoli. Roquetes és de tradicions, de seguir la cultura, i encara repartim casa per casa el panoli. Després vam començar un projecte Càritas, ara s'ha sumat Obre Tebre, però ja estem parlant de la cinquena trobada multicultural, vull dir, una trobada molt xula on Roquetes obri les portes i les mans a tots els nouvinguts que formen part i se senten roqueteros. És un dels actes molt xulo, vull dir, des de degustació de pastes típiques de molts de països, com tallers, com cuina, com vestits, és una cosa molt guapa, vull dir, i en tenim la cinquena edició. Com bé ha dit Cisco, posa exposició solidària de l'amic Paco Bolunya. Déu-n'hi-do, Paco, la joia que té a casa, només de fotografia. És per anar-ho a veure. Un altre dels actes super, super solidari, l'Ofrena. L'Ofrena, on totes les entitats, totes les colles s'impliquen, tots porten el seu granet d'arena, el que poden, el que volen, per a poder afrontar necessitats que moltes vegades es tenim al costat de casa. Vull dir, xapó per aquest acte. Després, dir-vos que enguany tenim dos portadors de la bandera del patronat de festes, diríem que de luxe, dos pilans dins de les festes majors durant molts anys. Han sigut uns pilans molt essencials per a la festa major, que un és Carles Blanc i l'altre Enric Lluís, han estat molts anys al frente de la Festa Major dins de la brigada municipal i pues bueno, us podem dir que han arribat a la jubilació, los felicitem per aquesta nova etapa que han assumit i seran els portadors de la bandera del patronat enguany. Si passem al diumenge, doncs, bueno, el diumenge és el dia de la missa al patró, totes les festes se fan en honor a un patró, nosaltres tenim a Sant Gregori. També dir-vos que aquests joves, aquests 550, són els encarregats de passejar el patró, molts sense dormir, molts en una careta de voler dormir, però ells acudixen i passegen el patró, senten roquetes molt, molt. Com bé vos ha dit Cisco, pues bueno, si voleu vindre a disfrutar de l'Amparito Roca, del Pas Doble, pues, a disfrutar i, si convé, participar-hi, que de geganters també fan falta, no només al patronat, també fan falta geganters. Si passem per la tarda, pues, com no dir-ho, la cirereta del pastel, el nostre cosoiris, vull dir, més de 25 carrosses, ja ho ha dit Ivan, en un nivell que jo cada dia me sorprèn més. Vull dir, felicitats, famílies, colles, amics, hi han carrosses que fa 8 mesos que estan treballant, és digne de veure el cosoiris de roquetes. Si ja passem a la tarda, doncs bueno, toca relaxar-te, toca sentar-te, disfrutar del gran concert que faran les dues bandes de música, la de casa i la banda de música de Benissanet, que si no tinc mal entès, Ivan, els van donar la creu de Sant Jordi, vull dir que també moltes felicitats. Saltem al dilluns, el dilluns, pues, Roquetes és un poble o ciutat, dieu-li com vulguésseu, molt agrícola, vull dir, conservem la festa dels tractors i motosserres, la festa dels pagesos, on fan per allí una miqueteta de gincama, on disfruten d'un esmorzar, on poden fer tertúlia, i també és d'agrair. Per l'altre costat, doncs, també és la dia dels xiquets i xiquetes, on farem, doncs, tallers de dibuix, farem tallers de cuina, on col·laboraran molt, doncs, les pastisseries de Roquetes, farem zumbaquits, bueno, intentarem tindre tot un matí per als més minuts doncs, distrets. Si passem al dimarts, doncs ja tenim la festa de la bicicleta. Enguany, doncs, la farem una miqueteta més llargueta. La gent se vol cansar, doncs ja està bé. També la 44 edició de la festa de bicicleta i la 42 del sopar de la cabra. Un sopar on ja l'any passat vam dir que havíem fet una paella nova, se poden agregar tranquil·lament 3.500 persones a sopar i disfrutar d'una nit que és molt màgica. Si passem al dimecres, doncs el dimecres també tornem a fer una altra menjada popular, farem la gran paella, després per la tarda disfrutarem d'una pista, una pista cassing, 150 metres de llargada, en obstacles, en proves per als joves, vull dir, molt bé. El dijous saltem i tenim la segona trobada ja amb més 65, on aquí l'Ajuntament, la Llar de Jubilats i el Patronat van sumar sinergies per a fer una trobada per a la gent gran. No us dic la gent gran no perquè siguem vells, us ho dic gran perquè tenen molta experiència i molt de recorrido. I dins d'esta festa, pues, també el que us havia comentat, farem un bingo musical que anirà destinat a la secció de pediatria del Verge de la Cinta. La mateixa tarda, com bé comentat Cisco, pues, tenim el concert del grup infantil Atrapasomnis, on és entrada solidària i estos van destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu. Ja és la segona vegada que es fa. Aquí dir-vos que l'Ajuntament hi fica no recursos, sinó recursos i molta il·lusió. Vull dir, gràcies, Ajuntament, per continuar fent aquest acte. Si saltem el divendres, doncs tornem a tindre una altra menjada popular, tenim la fideuada. I bueno, el dissabte parlant d'actes solidaris. També tenim el partit de futbol que organitzen els veterans del Roquetenc, que també va a favor de Càritas Parroquial. Tindrem el correfoc. Enguany s'estrenen els joves diables dels Lucifers, acompanyats dels veteranos, però han creat una colla jove de diables. Serà la primera vegada que actuaran acompanyats dels diables de l'Aldaia, dels veïns de l'aldea. I en acabar, pues, el gran castell de focs. I bueno, i el diumenge toca descansar una miqueteta i pues, començar a donar premis, pues, al concurs d'aparadors, concurs de carrers engalanats, com no, en aquestes colles, en aquestes 24 colles que participaran, i la traca final encesa per la colla guanyadora. I bueno, i a tornar a pensar i tornar a començar. Si parlem una miqueteta del que és la terrassa d'estiu, les nits de ball, arrencarem el dijous en el Rockets Festival. El Rockets és una festa que va sortir des de l'Ajuntament i el Patronat per a donar una mica de cabuda als artistes locals de Roquetes i el territori. Enguany ho faran dos DJs de casa, com és Pau Mestres i Àlex Lara, que fan un tàndem excepcional, vull dir, són com si fossin participants de les colles, i serà una nit molt guapa. Si és el divendres, portem a la Welcome Band, una orquestra molt, molt bona per a poder ballar, per a poder fer el primer vals d'honor i disfrutar. El dissabte tenim la gran orquestra La Montgrins i la Saturno. I enguany els que són balladors no es podran queixar-se. Diumenge, la Jamaica, una gran orquestra, més un DJ, Oriol Poi. El dilluns, repetim l'Estrella Central. L'Estrella Central és una de les orquestes que se va quedar muntada de l'escenari perquè malauradament vam tindre que suspendre estos dos dies de festes, com que enguany pues, és de justícia que torni a vindre Roquetes i pugui lluir-se. Més un DJ i lents per a poder allargar la nit i veure sortir el sol, que encara en tindrem. Lo dimarts portem una orquestra de casa, vull dir, portem la Himalaya, és la nit de la cabra, portem la Himalaya, és d'Escó, i segurament que ho faran superbé. I després, doncs, per als que ja tenim una mica d'edat, ens han permetut el luxe de muntar una festa Terminal. Vull dir, Terminal era una discoteca que quan jo era més jove anava a la Sénia a disfrutar, i han muntat la festa Terminal. Dimecres tenim una orquestra de ball, que és la Ingenio, i llavors, doncs, per a compaginar una miqueteta el passodoble i el vals, doncs, han portat lo tributo a los mejores. Això serà un popurri de cantants actualitzats, i jo penso que també anirà molt bé. Lo dijous continuem apostant per la festa Imagina. La festa Imagina no és s'estrena Roquetes, és el principi de les festes Imagina de Roquetes, i vindrà el dijous dia 9. El divendres, com no, la Talaia i la Fiesta. Si una nit no vos podeu perdre és esta. Vull dir, me penso que serà una nit per a recordar a Talaia i la Fiesta, i tancarem l'últim dia, no dissabte, en la Juniors, orquestra de casa i la Nova Etapa. I això, doncs, a grans trets, serien el que són les festes majors. No podem explicar tota la programació perquè, bueno, també va bé que llisguen una miqueteta i que miriguen. Jo sí que voldria dir que moltes gràcies. Vull dir, este programa de festes, detrás d'este programa hi ha molta feina, molta, i això, qui ho sap molt bé, molt bé, és la Pepi Arbona. La Pepi Arbona al final és la responsable o l'enllaç entre l'Ajuntament i el Patronat, i voldria dir que en el poble sencer, perquè activitat que es fa està ella. Jo dic que la Pepi no té mà dreta i mà esquerra, té dos mans dretes, una la té el patronat i l'altra la té l'Ajuntament, com que Pepi, un any més, gràcies, perquè hi fiques molta il·lusió i perdem moltes horetes i tot surt bé, però a vegades suem gotes de sang, com no dir-ho. Donar gràcies a la brigada, a la policia local, vull dir, hi ha molta feina detrás que no es veu, però ens un demà volem un carrer net, volem una seguretat, volem una tranquil·litat, i això són coses que no es veuen, però s'han d'agrair. Vull dir, la ciutat continua, i gràcies a tot aquest equip de gent, pues, les festes van, tot tira avant, i en molta seguretat i en molta tranquil·litat. Com no dir-ho a l'equip de Roquetes Comunicació, vull dir, jo no sé ni quan dormen ni quan descansen, no sé si es prenen les mateixes vitamines que el patronat, però t'aixeques de matí i ja ho veus tot publicat, tot en un nivell, en una excel·lència, en tots els detalls, com que és d'agrair. Vull dir, gràcies. I com no dir-ho, al nostre ajuntament, a vegades la part econòmica és superimportant, però la part d'acompanyament, la part de confiança és essencial. Vull dir, cal dir-ho que Ajuntament i Patronat anem molt agarrats de la mà, com ha de ser, i dona goig treballar així, dona goig. I ja ho he dit al principi, les entitats, gràcies entitats, vull dir, ens ajuden a muntar unes festes majors excel·lents, unes festes que gràcies a la diversitat d'activitats, estem parlant de 180 activitats durant 11 dies, vull dir, a qui no li agrada el futbol pot fer una partida d'escacs o pot anar a fer diverses activitats, vull dir, és que gràcies i res més, només me queda agrair, que ja ho ha dit Ivan, als jovens, vull dir, és un exemple, Roquetes és un exemple, no és fàcil, no és fàcil aguantar els jovens, no és fàcil, vull dir, disfruten, però Roquetes mos ho fiquen molt bé, vull dir, com que xapó als jovens, donen un aire fresc a les nostres festes, mos salven moltes de les activitats, o Coso Iris mateix ha agarrat molta rellevància gràcies a que han ficat una prova que és Coso Iris, vull dir, li han donat una super toma al Coso Iris. Gràcies i gràcies, vull dir, és molt bonic tindre el jovent i tindre'l de la manera que es comporta, cívicament i molt bé, vull dir, gràcies al jovent, una vegada més. I per part meua, res més, segur que mos hem deixat moltes coses, però bueno, ja les trobaran al programa.
3: D'aquesta manera, el president del Patronat de Festes de Roquetes, Juan Carlos Sangres, el regidor de Festes, Cisco Lle, i l'alcalde de la ciutat, Ivan García, feien la presentació oficial aquest dijous al Saló de Plens de l'Ajuntament del cartell i programa de les Festes Majors de Roquetes 2026. Seran 11 dies i un centenar d'actes per fer vibrar Roquetes del 2 al 12 de juliol, on la ciutat s'endinsarà en un programa farcit de xalera, tradició i cultura, amb un cartell dedicat a l'efemèride històrica de l'eclipse total de sol.
4: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
3: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luis Mi Pérez.
5: Bon dia, comença aquest divendres amb molta xafogor i, de fet, amb alguns núvols que s'han format a l'Ebre, sobretot al Delta. Núvols baixos que no tenim a les muntanyes, així que arribem als ports, per exemple, a totes les serres de la Terra Alta, fins i tot les de Vandellòs, Cardó. En el cas de la Ribera d'Ebre, aquests núvols queden per sota, per tant, un ambient que és molt més transparent. A cotes més elevades, els núvols baixos que hi ha i aquesta mala visibilitat que tenim a gran part de les viles més poblades a branques, doncs s'han d'acabar trencant. També el cel força destapat al Matarranya, cap a l'Alt Maestrat, o també a la comarca dels Ports, per tant, nord de Castelló, que té el cel més destapat. La temperatura tornarà a ser sobretot xafogosa. Aquesta tarda no arribarem més enllà dels 33-34 graus a la majoria de viles, però sempre amb humitat i una sensació d'estiu al 100%. Cap de setmana que continuarà igual. De fet, durant les tardes farà més calor, sobretot el diumenge. I de pluges poquetes, alguns núvols la nit de demà a diumenge. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda al diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
4: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: I ara el nostre informatiu és temps per a parlar del cinema. És moment de conèixer quines són les estrenes cinematogràfiques per a aquest cap de setmana.
6: Una de les principals novetats de la cartellera de cinema és Viatge al País dels Blancs, un film amb Emma Vilarasau en un paper destacat. També s'estrena la triomfadora del Festival de Sitges, Obsession, i amb l'estiu arriben les superheroïnes, en aquest cas Supergirl.
7: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura.
6: Viatge al País dels Blancs és una pel·lícula basada en la història real de l'Usman Umar, un jove ghanès que abandona el seu poble atret per la vida occidental. Després d'una travessa plena d'obstacles, arriba a Barcelona i aquí descobreix que res és com imaginava, fins que coneix la Montse, interpretada per l'Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix un futur.
8: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
9: Voy a por chupitos.
10: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
6: Guanyadora de 3 premis al Festival de Sitges, entre ells l'especial del jurat, Obsession explica com l'anhel romàntic d'un noi pel seu amor platònic desencadena un encanteri sinistre. Ella es torna irracionalment obsessiva fins a convertir-se en l'ombra del noi. Una fantasia aparentment inofensiva que es convertirà en un malson pertorbador.
11: ¿Qué hechizo le has echado?
12: Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe.
6: Supergirl promet una visió diferent de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre ell, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un bebè, i ella, criada en una roca, una estrella de Krypton, i que va veure morir de maneres terribles tots els que la rodejaven durant els seus primers 14 anys de vida, per després venir al nostre planeta.
13: Te diré algo. Solo uno de los dos va a salir con vida.
12: No nos han presentado formalmente.
14: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: sóc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa Rave Sport. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.
1: Perquè el que ve no és un simple programa, és una explosió d'energia. Des del més profund del so, remember, arriba la força, l'energia i l'autèntic esperit de la rave. Això és Rave Storm. Amb l'únic, l'inconfundible, Tites. Benvinguts a l'explosió del ritme.
0: Hola, què tal, família? Com esteu? Benvinguts a Rave Storm by DJ Tites, el punt de trobada definitiu per als amants del so remember, l'essència màquina, el hard dance, el hard trance i tots els ritmes que van fer història entre els anys 90 i 2000. Preparat per a un viatge musical on la nostàlgia es barreja amb la potència actual, unint clàssics immortals amb les produccions més contundents del panorama hard. Cada sessió serà una autèntica tempesta d'energia, ritme i adrenalina, dissenyada per reviure la màgia de les millors pistes de ball. Rave Storm no només és un programa, és un homenatge a una època, a un estil i a un

coneixes este tema, ja l'has ballat, el ball del mono, tema de la casa, DJ Tites, Mac Llambric, que això es diu Dance.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready?
1: En cabina, DJ Titers.

Ens pots trobar a les nostres redes socials, a Instagram i Facebook, Rave Storm. Una noche de copas, una noche loca, beso tus labios, olvidé tu boca. Hola, què tal, guapes i guapos? Soc DJ Tites i vos vinc a presentar el meu nou programa, Rave Storm. S'emitirà tots els divendres a les 9 de la nit fins les 11 de la nit i els dissabtes de 10 de la nit fins a les 12 de la matinada. Una noche de copas, una noche loca. No vos ho perdeu, la millor música, remember i actual heart de la mà de DJ Tites.